sense aturar-me. Deixant enrere els murs que atrapen cos i ment, amb esperit invencible i combatent, sense aturar-me. Ah!

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Butlletí informatiu.
1: Us parla Mar Batalla Poveda. La darrera setmana, l'alcalde Luis Tirado i la regidora de Via Pública i Parcs i Jardins, Melody López, van presentar les actuacions de millora i adequació de parcs i espais verds del municipi que s'estan duent a terme al municipi o que començaran en breu, amb una inversió superior als 700.000 euros sense comptar les despeses de manteniment. Entre les actuacions destaquen la instal·lació de tres noves zones de jocs inclusius, jocs infantils de grans dimensions al parc del riu Ripoll i al parc d'Oriol Martorell, nous jocs d'aigua també al parc del riu Ripoll i del 1er de maig, millores en altres 10 parcs del municipi,

0: municipi i la plantació de 191 arbres de 17 espècies diferents i 3.400 arbustos. Josep Maria Osuna, candidat a l'alcaldia per Decidim, va compartir el dissabte al matí un vermut amb una seixantena de veïns a la plaça Pere IV en un acte presentat per Txell Calé, actual portaveu de Decidim a Ripollet. Entre carpes, taules i missatges com ara persones, ara habitatge o ara Ripollet, l'exalcalde va defensar un Ripollet per viure bé, tranquil i amb oportunitats per a gent de totes les edats. També va apel·lar a la seva experiència per desencallar equipaments i grans projectes pendents. Amb aquest vermut, Decidim tanca la primera part del cicle d'assemblees als barris que es reprendrà després de l'estiu. I tanquem un punt d'agenda. Avui comença la Ikigai Japan Week. A les 6, al local, tenim el taller de dibuix de manga. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Radio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Marc Batalla Poveda. La darrera setmana, l'alcalde Luis Tirado i la regidora de Via Pública i Parcs i Jardins, Melody López, van presentar les actuacions de millora i adequació de parcs i espais verds del municipi que s'estan duent a terme al municipi o que començaran en breu, amb una inversió superior als 700.000 euros sense comptar les despeses de manteniment. Entre les actuacions destaquen la instal·lació de tres noves zones de jocs inclusius, jocs infantils de grans dimensions al parc del riu Ripoll i al parc d'Oriol Martorell, nous jocs d'aigua també al parc del riu Ripoll i del 1er de maig, millores en altres 10 parcs del municipi i la plantació de 191 arbres de 17 espècies diferents i 3.400 arbustos. Josep Maria Osuna, candidat a l'alcaldia per Decidim, va compartir el dissabte al matí un vermut amb una seixantena de veïns a la plaça Pere IV en un acte presentat per Txell Calé, actual portaveu de Decidim a Ripollet. Entre carpes, taules i missatges com ara persones, ara habitatge o ara Ripollet, l'exalcalde va defensar un Ripollet per viure bé, tranquil i amb oportunitats per a gent de totes les edats. També va apel·lar a la seva experiència per desencallar equipaments i grans projectes pendents. Amb aquest vermut, Decidim tanca la primera part del cicle d'assemblees als barris que es representa

0: de després de l'estiu. I tanquem un punt d'agenda. Avui comença la Ikigai Japan Week. A les 6, al local, tenim el taller de dibuix de manga. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
2: Estàs escuchando el gramófono.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Marc Batalla Poveda. La darrera setmana, l'alcalde Luis Tirado i la regidora de Via Pública i Parcs i Jardins, Melody López, van presentar les actuacions de millora i adequació de parcs i espais verds al municipi que s'estan duent a terme al municipi o que començaran en breu, amb una inversió superior als 700.000 euros sense comptar les despeses de manteniment. Entre les actuacions destaquen la instal·lació de tres noves zones de jocs inclusius, jocs infantils de grans dimensions al parc del riu Ripoll i al parc d'Oriol Martorell, nous jocs d'aigua també al parc del riu Ripoll i del 1er de maig, millores en altres 10 parcs al municipi i la plantació de 191 arbres de 17 espècies diferents i 3.400 arbustos. Josep Maria Osuna, candidat a l'alcaldia per Decidim, va compartir el dissabte al matí un vermut amb una seixantena de veïns a la plaça Pere IV en un acte presentat per Txell Calé, actual portaveu de Decidim a Ripollet. Entre carpes, taules i missatges com ara persones, ara habitatge o ara Ripollet, l'exalcalde va defensar un Ripollet per viure bé, tranquil i amb oportunitats per a gent de totes les edats. També va apel·lar a la seva experiència per desencallar equipaments i grans projectes pendents. Amb aquest vermut, Decidim tanca la primera part del cicle d'assemblees als barris que es reprendrà després de l'estiu. I tanquem un punt d'agenda. Avui comença la Ikigai Japan Week. A les 6, al local, tenim el taller de dibuix de manga. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Radio.
3: Estás escuchando el gran...

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Marc Batalla Poveda. La darrera setmana, l'alcalde Luis Tirado i la regidora de Via Pública i Parcs i Jardins, Melody López, van presentar les actuacions de millora i adequació de parcs i espais verds al municipi que s'estan duent a terme al municipi o que començaran en breu, amb una inversió superior als 700.000 euros sense comptar les despeses de manteniment. Entre les actuacions destaquen la instal·lació de tres noves zones de jocs inclusius, jocs infantils de grans dimensions al parc del riu Ripoll i al parc d'Oriol Martorell, nous jocs d'aigua també al parc del riu Ripoll i del 1er de maig, millores en altres 10 parcs del municipi i la plantació de 191 arbres de 17 espècies diferents i 3.400 arbustos. Josep Maria Osuna, candidat a l'alcaldia per Decidim, va compartir el dissabte al matí un vermut amb una seixantena de veïns a la plaça Pere IV en un acte presentat per Txell Calé, actual portaveu de Decidim a Ripollet. Entre carpes, taules i missatges com ara persones, ara habitatge o ara Ripollet, l'exalcalde va defensar un Ripollet per viure bé, tranquil i amb oportunitats per a gent de totes les edats. També va apel·lar a la seva experiència per desencallar equipaments i grans projectes pendents. Amb aquest vermut, Decidim tanca la primera part del cicle d'assemblees als barris que es reprendrà després de l'estiu. I tanquem un punt d'agenda. Avui comença la Ikigai Japan Week. A les 6, al local, tenim el taller de dibuix de manga. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Marc Batalla Poveda. La darrera setmana, l'alcalde Luis Tirado i la regidora de Via Pública i Parcs i Jardins, Melody López, van presentar les actuacions de millora i adequació de parcs i espais verds al municipi que s'estan duent a terme al municipi o que començaran en breu, amb una inversió superior als 700.000 euros sense comptar les despeses de manteniment. Entre les actuacions destaquen la instal·lació de tres noves zones de jocs inclusius, jocs infantils de grans dimensions al parc del riu Ripoll i al parc d'Oriol Martorell, nous jocs d'aigua també al parc del riu Ripoll i del 1er de maig, millores en altres 10

0: després de l'estiu. I tanquem un punt d'agenda. Avui comença la Ikigai Japan Week. A les 6, al local, tenim el taller de dibuix de manga. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.